Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. El canvi de gespa del Camp Municipal d'Esports de Lloret és el nostre tema de portada d'avui.

0: L'Ajuntament ha iniciat les obres per canviar la gespa del camp municipal d'esports de Lloret. Després de 9 anys des de l'últim canvi de gespa, l'equipament comptarà la propera temporada amb gespa artificial d'última generació homologada per la FIFA amb els requisits imposats per la Federació Espanyola de Futbol. El pressupost dels treballs és de poc més de 220.000 euros amb una subvenció del 70% per part de la Generalitat. Ho comentarem amb el regidor d'Esports, Frederic Guic. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimecres 15 de juliol, un dia en què també ens despertem amb les notícies que ens avançarà mateix en Josep Altafulla. Bon dia.
1: Bon dia, Maria. La Fundació Esclerosi Múltiple ja ha impulsat un any més la campanya Mulla't per l'Esclerosi. A Lloret l'acte central serà dimarts vinent, però aquest divendres hi haurà una parada de venda de merchandatge solidari. En parlarem amb la cap de voluntàries de la Fundació a Lloret, és Maria Galera. Viva la Pepa! Amb aquest títol arriba demà al vespre una de les novetats destacades de la festa major d'aquest estiu, el vespreig, que donarà el tret de sortir dels actes. Per saber què s'ha preparat exactament, parlarem amb un representant del grup, Uriel de l'Amor. També tenim previst parlar amb un dels integrants del grup familiar Xiula, que actuarà a la Roca d'en Maig aquest diumenge a la tarda. Ens atendrà per telèfon Enriqui Arjuna, un dels membres. I per acabar, recordarem que aquesta nit hi ha projecció de cinema a la fresca. Al paratge de les Alegries es podrà veure Criades i Senyores.
0: Com sempre, també sabrem quina és la previsió meteorològica i repassarem els titulars principals de l'actualitat general. Donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, avui dimecres 15 de juliol, amb Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Gairebé 8 i 3 del matí i... sembla impossible, però avui hi haurà un pic de temperatures. Xavi Segura, com es presenta la jornada? Bon dia.
3: Bon dia. Arriben les pitjors hores d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Avui les temperatures es dispararan a causa del vent reescalfat d'entre Garbí i Ponent, aquí sobretot Garbí, a la zona de la Selva Marítima. Per tant, jornada sufocant, difícil, molt feixuga, amb temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. I aquí, a Lloret, podem arribar als 34 o localment 35 graus i fins i tot fins a 40 graus o més cap a zones del prelitoral, evidentment també de l'interior. Tenim gran part del país en alerta per calor extrema. Aquí, a la Selva, l'alerta és de color taronja. I també alertes per calor nocturna, tant avui com demà. Nits realment de mal dormir, pesades, a més, amb xafogó durant les hores nocturnes més marcada, i tot plegat fa que les temperatures quedin clarament per sobre dels 20 graus durant la matinada. Per tant, calor tant de dia com de nit. Avui i demà són els pitjors dies, com dèiem, d'aquest episodi de calor extrema, i aquest vent que pot bufar moderat localment amb algun cop fort de component, sobretot sud-oest. Dijous, i avui notarem aquest cel també enterbolit per pols amb suspensió, per algunes bandes de núvols, i la veritat és que no es veuen pluges a la vista, tampoc el que resta de setmana. Només alguns intervals de núvols i alguns ruixats només en zones més interiors, sobretot de muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu, i tampoc una refrescada amb cara i ulls. Les temperatures baixaran sobretot a partir de divendres, però molt a poc, i continuarem amb valors clarament superiors als que tocarien en aquesta època de l'any, tenint en compte que avui comença la canícula d'estiu, l'època en què en teoria ha de fer més calor. Això sí, tindrem valors superiors a aquesta canícula. Potser la setmana que ve els termòmetres ja estiguin més normalitzats, respirarem molt millor, ja ho farem una mica aquest cap de setmana, i a la llarga, potser, d'aquí a 7-10 dies arriben precipitacions també amb una mica més de creiuts.
0: Moltes gràcies, Xavi. Prenem nota de tot plegat. Haurem d'anar amb compte amb les altes temperatures d'aquest dimecres, i ara mateix el que ens marca el termòmetre són 26 graus, la humitat alta al 84% i el dia, doncs, assolellat, però amb algun núvol prim.

0: què ha passat i està passant al món en aquest dimecres? Comencem fixant-nos en les portades, Josep.
1: Fem un recull dels titulars més rellevants, de les notícies més importants en primeres planes d'aquesta premsa escrita. Avui el Punt ofereix en primera plana la notícia Noves perspectives per al món rural. En el seu tema monogràfic, avui parla d'un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. És la notícia que destaca avui aquest rotatiu, una portada que també dona el màxim protagonista a la sortida de Junts del govern de Girona, amb l'impacte polític que suposa, i completa la portada amb la situació dels incendis, la calor i altres informacions de proximitat de les comarques gironines. Passem al Diari de Girona, que podem llegir en grans titulars. Junts trenca el govern de Girona a 10 mesos de les eleccions. També, a peu de plana, mobilitat, Girona queda al marge del projecte d'ampliació de l'AP7 a Catalunya. El col·lectiu tanca el trofó per falta de garantia jurídica. I Espanya tomba França 0-2 i espera rival per diumenge, la final del Mundial. En fotografia il·lustrativa, el carrer és un espectacle, fent referència a l'escènit impulsat des del Teatre Municipal de Girona, evidentment. Aquestes són les notícies de la premsa més de proximitat. El Punt Avui, Diari de Girona. Ara fem referència també a altres diaris catalans, com el Ara. Diu que el govern assumeix que caldrà indemnitzar els afectats per l'esvoranc de la L9. També destaca l'estabilització de l'incendi de Cunit i l'aixecament dels confinaments. El diari La Vanguardia, editorial centrada en els errors polítics del Partit Popular, mentre la portada també recull l'actualitat política i econòmica del dia. El diari El Nacional obre, el Nacional, volem dir, obre amb l'alerta per l'onada de calor amb temperatures extremes a Catalunya i una dura crítica a la condemna del germà de Pedro Sánchez. A la resta de premsa escrita, El País obre dient que el Partit Popular, Vox i Junts tomben al Congrés el primer pas per elaborar els pressupostos de l'Estat, fet que centra aquesta portada. El diari El Mundo dona protagonisme al bloqueig polític dels pressupostos i a la pressió sobre el govern després de la votació al Congrés. El diari ABC centra la seva primera plana en la derrota parlamentària del govern i les conseqüències polítiques. I el diari La Razón destaca la debilitat parlamentària de l'executiu després de la votació dels pressupostos.
0: Això veiem a la premsa. Fixem-nos ara en els portals digitals. A l'Agència Catalana de Notícies, el més destacat és que el Congrés descarta els objectius d'estabilitat amb els vots del PP, Vox i Junts. També diu que convalida el decret llei que injecta 6.200 milions d'euros entre el 26 i el 27 per finançar la dependència. També en plana política, Lluc Salellas acusa Gemma Geis d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura que el govern de Girona continua determinat. En plana de successos, tràgica notícia, moren dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter a Manlleu. També com a notícia d'última hora, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Rubió, que ha afectat 47 hectàrees. En plana cultural, la CN destaca que Christopher Nolan estrena l'esperada adaptació de l'Odissea protagonitzada per Matt Damon. I si ens fixem en el 3cat Info, l'onada de calor tocarà sostre avui amb temperatures de 40 graus en molts punts del país. També destaca la seva portada que Espanya minimitza França i passa a la final amb justícia, resultat de 0-2. I tant que ho van patir ahir a la nit, sobretot les nostres mascotes amb tant d'enrenou al carrer i tants petards. Una altra notícia, adeu a la tanca centenària de Gibraltar. Què implica el tractat entre la Unió Europea i el Regne Unit? Ho explica aquesta notícia del 3CAT Info, que també es fa ressò de l'estabilització de l'incendi de Rubió i Castellfollit del Boix. Trasplantaments de fetge salven vides i també són rendibles per la societat, i vaga Renfe aquest dimecres convocada pel sindicat minoritari SF. Pel que fa a la plana esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, avui a la meva secció de quantes notícies parlen del Barça, de 8 que en destaca, n'hi ha 4 que parlen clarament del Barça, després n'hi ha una que parla de Piqué i una altra que parla de la Lliga de Futbol, per tant, d'alguna manera també afecten al Barça, i són 5 que parlen directament del Barça, 7 en total, i la que no parla del Barça és en ciclisme. Pogacar torna a exhibir-se al Tour malgrat la polèmica de l'hotel. I amb aquest repàs de la informació general ens situem a les 8:11.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.

0: Bon dia, bona hora.
1: Un minut per un quart de nou del matí. Avui comencem el Bon dia, bona hora d'aquest dimecres 15 de juliol, destacant que l'Ajuntament ha iniciat les obres per canviar la gespa al camp municipal d'esports de Lloret. Després de 9 anys des de l'últim canvi de gespa, l'equipament comptarà la propera temporada amb gespa artificial d'última generació, homologada per la FIFA, amb els requisits imposats per la Federació Espanyola de Futbol.
2: El pressupost dels treballs és de poc més de 220.000 euros amb una subvenció del 70% per part de la Generalitat. Una subvenció que forma part de les actuacions de modernització i condicionament de les instal·lacions esportives públiques de la xarxa bàsica de període 2025-2029 del

0: posaran la nova gesta. Van començar dilluns amb la descàrrega de material i estan començant.
1: Com estan? Tenim entès que hi ha diferents fases. Quines fases són? Com s'organitza això?
0: Bé, primer doncs hi ha l'extracció de que és l'herba que hi ha actualment, que mirarem també doncs, si es pot aprofitar per algun altre espai, ja sigui per zona d'escalfament o sigui per algun altre camp petit doncs, on es pugui aprofitar. Després una adequació del que és el ferm, del que és el terra i posteriorment doncs, hi ha doncs, la instal·lació de la nova gespa.
1: I quan es preveu? Hi ha alguna data de finalització de les obres?
0: En principi les obres es preveuen que durin unes 4 setmanes i que entenem que mitjans d'agost doncs, ja tindrem aquesta gespa ja instal·lada i així doncs, el nostre equip doncs, podrà ja començar la pretemporada a la nova gespa.
1: Ah, doncs esperem que sí. Ah, tenim entès també que el sistema de rec, no sé si hi ha algun canvi o seguirà igual.
0: Bueno, hi ha petits canvis doncs, que s'adequen a la nova instal·lació, però res gran, res important.
1: D'acord. I podríem dir que era una obra necessària?
0: Absolutament necessària. La gespa que teníem instal·lada fins ara, que venia del 2016, doncs no va donar el resultat que tots esperàvem i certament aquesta darrera temporada tots els equips del Lloret que han utilitzat aquesta gespa l'han patida i certament havia arribat a un punt que fins i tot era perillosa i que podia causar, si no ha causat alguna lesió a algun jugador. Llavors era absolutament necessari i era quelcom doncs, que tots els regidors d'esports que hem estat en aquest mandat doncs, ho teníem previst i ja havíem dotat econòmicament una partida per fer aquest canvi, però vull destacar també doncs, que gràcies a la feina del Departament d'Esports vàrem poder assolir aquesta subvenció que ens van donar des de la Conselleria d'Esports per fer aquesta actuació que anirà doncs, també unida a l'actuació que farem a les pistes d'atletisme, que esperem que properament doncs, ja puguem anunciar la licitació i ja comencem d'obres aquesta tardor.
1: Per canviar el terra de les pistes?
0: El tartan de les pistes d'atletisme, que també ja té una antiguitat prou gran i que crec que Lloret es mereix també unes pistes d'atletisme a nivell europeu.
1: Clar, és que tots els equipaments esportius de Lloret són molt utilitzats, no? Perquè els fan servir esportistes locals, però també molt de turisme esportiu.
0: Sí, és així. Nosaltres no som Vila Esportiva per casualitat, ho som per tota la logística hotelera i també doncs, per la infraestructura, per les nostres instal·lacions esportives, que després de que passin més de 100.000 persones cada any, per les nostres instal·lacions doncs, clar, es deterioren i hem de fer un manteniment important cada any i al cap d'uns anys doncs, també hem de fer aquests canvis més intensos com aquest canvi de la gespa i com el tartan doncs, que properament doncs, també el farem.
1: Això volia comentar també que dèiem que el 2017 s'havia posat la gespa que ara s'està traient, però s'ha anat fent manteniment al llarg d'aquests anys.
0: Sí, òbviament, el manteniment puntual que necessita tota instal·lació esportiva, però que, clar, no deixa que el deteriorament després de tant d'ús, i si no és ben bé la gespa que no ha donat el resultat que nosaltres esperàvem, doncs al final doncs, s'ha de canviar. La vida d'una gespa d'aquest nivell doncs, sol ser això, tot i el manteniment que facis uns 10-12 anys com a molt.
1: Doncs queda tot ben explicat aquest canvi de gespa perquè els equips puguin començar la nova temporada en bones condicions. Frederic Guic, regidor d'Esports, gràcies per tots aquests detalls i tornarem a parlar aviat. Bon dia.
0: I a vosaltres, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: 8:20, seguim avançant aquí al Bon Dia.

0: Bona hora per explicar ara que la Fundació Esclerosi Múltiple impulsa un any més la campanya Mulla't per l'Esclerosi i participa en municipis d'arreu de Catalunya i Lloret de Mar sempre n'és un.
1: En concret, la jornada del Mulla't serà dimarts vinent, 21 de juliol, amb una sèrie d'activitats a la piscina municipal, on també es vendrà el merchandatge de la campanya. Abans, però, les voluntàries de la Fundació a la Vila muntaran una parada a l'Esclat. Serà aquest divendres al matí.
0: Avui ens visita aquí a la ràdio la cap de les voluntàries de Lloret de la Fundació Esclerosi Múltiple, Maria Galera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Explica'ns una mica què és el que heu preparat primer per aquest divendres, que sereu a l'Esclat al matí. Què hi tindrem?
2: Val, el divendres al matí farem l'Esclat perquè hi ha molta gent que no va a la piscina i mirem de poder vendre més, no? Però el dia important, que és el dia que a Lloret es fa el Mulla't, que no es fa en diumenge, ja que Lloret té platja i llavors els diumenges no va ningú a la piscina, i el Ricard, el director, va optar per fer-ho el dimarts 21 de juliol.
0: D'acord, dimarts de la setmana que ve.
2: Sí, dimarts de la setmana que ve. Bueno, faran cada 1.000 metres que nedin, tindran una invitació per pàdel o per piscina. Després, a les 11:15, hi haurà una masterclass gratuïta per tothom. A les 12 és el salt de l'aigua de tota la gent per fer el Mulla't. Durant el mes de juliol, la matrícula és gratuïta i és un 2x1.
0: Amb motiu d'això, també.
2: Amb motiu d'això. Després, l'entrada valdrà 3 euros i aquests 3 euros aniran íntegrament a la Fundació, val? Que serà una entrada reduïda. I després, bueno, a part d'això, el que sí que volia explicar una mica és que suposo que tothom ja ho sap com funciona l'esclerosi, perquè avui en dia hi ha molta gent que ho té. I bueno, jo tinc l'esclerosi per brots, hi ha la progressiva, i que la de brots es pot passar a progressiva i no al contrari. Aleshores, ara ja ens han investigat més i diuen, pues, que les que tenim brots, que poder no tenim brots, però són brots silenciosos, que es diuen, que és, pues, en el meu cas, pues, és que des de fa un any cap aquí les cames, més de 100 metres seguits, m'acosta molt, perquè les cames me fan, és com si fossin de formigó, es paren i no volen continuar. Després tinc, bueno, tinc altres coses, com és l'equilibri, que el tinc fatal, i bueno, tinc diverses coses més. Però la veritat és que no em puc queixar, perquè dintre de tot el que tinc ho he pogut superar bé i estic molt contenta i feliç. I bueno, cada any participo amb la Fundació. Després volia comentar-te una estadística, que és que a Catalunya hi ha 12.000 persones amb esclerosi múltiple. Val? A Girona n'hi ha 1.000. Però a Lloret no podem dir número, perquè hi ha molta gent que va a Barcelona. Per exemple, tinc una companya, una amiga, que és de Barcelona, s'ha jubilat per l'esclerosi múltiple, però com que tenia un apartament aquí, doncs s'ha traslladat aquí. Però quan té que anar als metges, se'n va a Barcelona. Per tant, és molt difícil saber quantes persones hi ha a Lloret. Bueno, jo crec que ja està més o menys dit. Tothom ja sap que l'esclerosi múltiple és la falta de mielina al nervi, que la mielina és com un plàstic de llum, o sigui, la mielina és el que envolta el nervi, vale? Quan aquesta mielina, que és la que envolta el nervi, desapareix, és quan hi ha cruces, és com la llum, quan es treuen els plàstics de colors, hi ha un cruce, no? Pues en aquest cas és això. I cada 2 anys es fan una ressonància per veure si hem perdut mielina, i jo en el meu cas estic bé, o sigui, no que estigui bé, però no n'he tingut més. I, bueno, més que res és tot això, que espero que la gent s'animi a venir a col·laborar. Ja ha col·laborat molta gent, perquè a part dels llocs on posem taules, pues, individualment ho passo per Facebook, per tot, i llavors pels grups d'amics i tal, i ja porto venuts uns 1.000 euros, que són molts diners.
0: Perquè veneu un marxandatge que, a més, és molt atractiu, és un marxandatge xulo.
2: Sí, sí, bueno, venem les samarretes, que hi ha la que porto jo, que, per exemple, aquest any, el que són les motxilles, que hem fet motxilles, i els necessers, ens les ha fet a la Casa Múnich, que és una casa molt coneguda, i ha tingut molt d'èxit. No sé si és pel nom o pel tipus de motxilla, no? Però han tingut molt d'èxit. I bueno, pues fem com sempre, samarretes, tovalloles. Les tovalloles ens les fa Textura, que és una casa molt bona, però això és que durant tant de temps. I bueno, no sé, res més. Sí, una altra cosa. El 30 d'agost, que és la festa major de Fanals, també tindrem una taula amb el marxandatge per que la gent col·labori.
0: Com o sigui sempre, que... també. I, Maria, clar, deies, amb els últims estudis s'ha descobert, etc. Per això és tan important fer accions solidàries com aquesta, no?, per poder investigar en una malaltia que cada cop realment és més coneguda i que afecta moltíssima gent.
2: Sí, mira, jo quan vaig, en l'any 95, vaig tenir el primer brot i, bueno, anava entre 6 i 7 vegades al Trueta, amb cortisona, perquè no tenia molts brots, no? Però en aquell moment tampoc sabien res. O sigui, nosaltres les dels brots ens ho arreglaven amb cortisona, amb vena, però les progressives no hi havia res. Ara sí, hi ha nous medicaments i, bueno, i estan treballant molt, i gràcies a tot aquest marxandatge que es veu, que es ven, i totes aquestes accions que fem, pues tot això cada vegada va sortint més, perquè la persona abans eren entre els 20 i els 40 anys, però ara ja hi ha una nena que té, de 8 anys, que ja ho té. O sigui que la cosa, però també se sap més, i bueno, és més fàcil tot que abans.
0: Doncs hem de col·laborar, a més, deies, les tovalloles duren molt, em dono fe. Jo en tinc unes quantes i fa anys que duren algunes, i animem a tothom a venir a col·laborar. Recordem, el dia fort és el 21 de juliol, que és dimarts vinent, sí, a la piscina, però a més aquest divendres al matí a l'Esclat. Ja vau ser un dia al Waterworld també,
2: sí,
0: venent marxandatge, i a finals d'agost a l'Associació de Veïns de Fanals, que també col·labora,
2: sí,
0: amb vosaltres. Per tant, molta sort en totes aquestes activitats i moltes gràcies per venir-ho a explicar aquí a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
3: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
4: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
5: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
0: Dos quarts de nou, moment de donar pas a la crònica meteorològica amb un avís de calor extrema. Aquest dimecres, Xavi Segura, bon dia.
6: Bon dia. Arriben les pitjors hores d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Avui les temperatures es dispararan a causa del vent reescalfat entre Garbí i Ponent, aquí sobretot Garbí, a la zona de la selva marítima. Per tant, jornada sufocant, difícil, molt feixuga, amb temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. I aquí, a Lloret, podem arribar als 34 o localment 35 graus i fins i tot fins a 40 graus o més cap a zones del prelitoral, evidentment també de l'interior. Tenim gran part del país en alerta per calor extrema. Aquí, a la selva, l'alerta és de color taronja. I també alertes per calor nocturna, tant avui com demà. Nits realment de mal dormir, pesades, a més, amb xafogó durant les hores nocturnes més marcada. I tot plegat fa que les temperatures quedin clarament per sobre dels 20 graus durant la matinada. Per tant, calor tant de dia com de nit. Avui i demà són els pitjors dies, com dèiem, d'aquest episodi de calor extrema, i aquest vent que pot bufar moderat localment amb algun cop fort de component, sobretot sud-oest. Dijous, i avui notarem aquest cel també enterbolit per pols amb suspensió, per algunes bandes de núvols, i la veritat és que no es veuen pluges a la vista, tampoc el que resta de setmana. Només alguns intervals de núvols i alguns ruixats només en zones més interiors, sobretot de muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu. I tampoc una refrescada amb cara i ulls. Les temperatures baixaran sobretot a partir de divendres, però molt a poc, i continuarem amb valors clarament superiors als que tocarien en aquesta època de l'any, tenint en compte que avui comença la canícula d'estiu, l'època en què en teoria ha de fer més calor. Això sí, tindrem valors superiors a aquesta canícula. Potser la setmana que ve els termòmetres ja estiguin més normalitzats, respirarem molt millor, ja ho farem una mica aquest cap de setmana, i a la llarga, potser, d'aquí a 7-10 dies arribin precipitacions també amb una mica més de creiuts.
0: Doncs gràcies, Xavi, estarem ben pendents d'aquests canvis en el temps. En tot cas, avui calor extrema, ara mateix 8:33, tenim una temperatura de 27 graus i la humitat se situa a Lloret de Mar al 81%.

0: I aquesta sintonia que ens avisa que és moment de posar-nos al dia amb l'actualitat general, Josep.
1: Doncs primeres planes dels següents diaris. El Punt Avui, que destaca noves perspectives per al món rural. Un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. Això pel que fa al Punt Avui, diari de Girona destaca en grans titulars: Junts trenca el govern de Girona a 10 mesos de les eleccions. També llegim en l'apartat de cinema: el col·lectiu tanca el Trufó per falta de garantia jurídica. En esports es fa ressò al diari de Girona que Espanya tomba França 0-2 i espera rival per diumenge a la final del Mundial. I a peu de plana, mobilitat, Girona queda al marge del projecte d'ampliació de l'AP7 a Catalunya. També en fotografia il·lustrativa, el carrer és un espectacle fent referència a l'escènit impulsat des del Teatre Municipal en diversos barris de Girona. Això és el que destaca, doncs, el diari de Girona en primera plana i el Punt Avui. La resta de premsa escrita, ja de caire generalista, ens referim, per exemple, a la primera plana del País: el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. I gran fotografia per Pedro Porro, un dels jugadors de la selecció espanyola, amb el titular Prodigiosa Espanya. A l'ABC, també fotografia il·lustrativa per jugadors de la selecció espanyola celebrant un gol i el titular Espanya a la final del Mundial. I a peu de plana, en grans titulars, David Sánchez condemnat per prevaricador. Al diari El Mundo, més de la selecció espanyola, fotografia, imatge per la celebració i el titular La força de l'equip. També es fa ressò a El Mundo de la condemna al germà endollat del president. Així és com titula aquesta informació. A La Vanguardia, en primera plana, inhabilitat al germà de Sánchez per prevaricació. També cau la tanca que separava Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. I la fotografia il·lustrativa és pel gran recital de futbol que porta Espanya a la final del Mundial. Diari La Razón condemna unànim el germà de Pedro Sánchez per prevaricació. I una Espanya modèlica tomba a França i jugarà la final del Mundial. Aquests són els titulars més rellevants de la jornada. Si hauríem de buscar notícies referents al Barça, podríem dir que la selecció espanyola té 8 catalans i gran part d'ells són del Futbol Club Barcelona. Maria.
0: A tot arreu tenim el
1: Exacte.
0: Barça. Malauradament. En tot cas, a l'Agència Catalana de Notícies han actualitzat la seva portada, destacant com a notícia principal que els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Rubió, que ha afectat 47 hectàrees. Una vintena de dotacions amb més de 100 efectius han treballat durant tota la nit en l'extinció del foc. D'altra banda, en plana política, Lluc Salelles, a Girona, acusa Gemma Geis d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura que el govern continua determinat. L'alcalde de Girona diu que Junts ha comès un error i emplaça Esquerra a mantenir un pacte d'esquerres i independentista. També es fa ressò, en plana política, a l'Agència Catalana, que Rajoy evita demanar disculpes i acusa el govern espanyol de pretendre fer soroll en un nou article sobre el Mundial. L'expresident espanyol sosté que el text sobre la selecció francesa era una mostra de bon humor. I en plana de successos, la notícia destacada és la tragèdia a Manlleu, on han mort dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos han obert una investigació, però treballen amb la hipòtesi que ha sigut un fet accidental. També a l'Agència Catalana de Notícies, a la seva portada, i llegim que hi ha una eina del CREAF que permet conèixer la humitat de la vegetació en temps real i millorar així la prevenció d'incendis. Espanya defensa acordar un únic candidat de la Unió Europea per dirigir l'Organització per l'Alimentació i l'Agricultura de l'ONU. També es fa ressò que Felip VI, durant la gala dels Premis Princesa de Girona, va dir que progressar junts és l'única cosa que té sentit. I en plana cultural, la notícia que destaca avui la CN és que Christopher Nolan estrena l'esperada adaptació de l'Odissea protagonitzada per Matt Damon. El 3CAT Info, el principal titular és que la onada de calor tocarà sostre avui amb temperatures de 40 graus a molts punts del país. Ja ens ho explicava fa un moment en Xavi Segura, que avui serà un dia intens de temperatures extremes. En aquesta tercera onada de calor arribarem al pic i després la cosa baixarà. També ens ha explicat que comença la canícula d'estiu, però amb temperatures més altes del que és normal. També llegim el 3CAT Info, adeu a la tanca centenària de Gibraltar, i ofereix un reportatge on explica què implica el tractat entre la Unió Europea i el Regne Unit. De la plana esportiva, la notícia destacada és que Espanya minimitza França i passa a la final amb justícia, 0-2, diu aquest titular del 3CAT Info, que també es fa ressò que s'ha estabilitzat l'incendi de Rubió i Castellfollit del Boix. Trasplantaments de fetge salven vides i també són rendibles per la societat. Sobre la vaga a Renfe aquest dimecres, diu que està convocada pel sindicat minoritari SF i ofereix un repàs dels serveis mínims que hi ha en el dia d'avui. I també, en plena de successos, moren dos bessons d'11 anys ofegats al riu a Manlleu. I de la plana esportiva, aquesta secció que tant li agrada a en Josep, doncs és el que deia, que de 8 notícies, 5 parlen directament del Barça. N'hi ha dues que no, però una parla de Gerard Piqué i l'altra parla de la Lliga de Futbol. Per tant, d'alguna manera, és com si parlessin del Barça. I en ciclisme, el que destaca el 3CAT Info és que Pogačar torna a exhibir-se al Tour, malgrat la polèmica de l'hotel.
1: Veus, aquest no és del Barça.

0: Doncs obrim plana de festa major, tot i que aquesta no crec que sigui la música que sonarà aquest dijous, però sí que ens situa plenament a la festa major de Santa Cristina, que arriba amb una novetat molt esperada, que és un vespreig que donarà el tret d'inici a la festa demà al vespre.
1: Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat anirà a càrrec del grup La Pepa i les portes són obertes a tothom. La festa començarà a les 7 de la tarda i serà a la Roca d'en Maig.
0: Parlem del vespreig amb un dels representants de la Pepa, Uriel de l'Amor. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Explica'ns una mica en què consistirà el vespreig.
2: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida de la festa major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig.
0: Quin tipus de música hi sonarà?
2: Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
0: Aquesta és la idea, no? Que la gent reconegui la música, es deixi emportar per la festa i tothom a celebrar.
2: Exacte, aquesta és una mica la idea, que tothom que vingui, sigui el públic que sigui, doncs s'ho passi bé i disfruti del que fem, que és Viva la Pepa.
0: Fins a quina hora s'allargarà, més o menys?
2: Doncs en principi acabem a la 1 del matí. Uh-huh. En principi i en final. El que sí que és veritat és que la gent, a posterior, doncs deixem tota la nit perquè puguin seguir de festa a Lloret, que és un dels principals atractius de Lloret.
0: I tant. I ens deia la regidora que la gent cada cop demana més aquest tipus de festa amb aquest format de tarda-vespre, no? Aquest tardeo que es diu popularment i que uh-huh. ens encanta, traduït com a vespreig en català. Tu ja estàs d'acord? És un tipus de festa que funciona molt bé actualment?
2: Totalment. Mira, nosaltres vam començar justament aquí a Lloret el 2019 i des de que vam començar fins a dia d'avui, doncs cada any surten noves propostes i noves marques que intenten fer doncs portar la nit a la tarda, diguéssim. I bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb, doncs, amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no? Com dèiem abans, i bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà i en un futur proper veurem això. Doncs molta festa de tarda, molta festa sense tant d'alcohol com anys enrere i una festa més saludable.
0: Doncs una cosa que també cal celebrar, molt, molt positiva, i a més, clar, amb aquest format de 6 hores de vespreig, des de les 7 de la tarda fins la 1, entenc que el perfil de públic a qui us dirigiu és ampli, no? Perquè tant es pot venir una estona allò abans de sopar a fer una mica de xerinola, pots venir molta més estona, pots venir després de sopar també, el públic
2: exacte.
0: Ampli.
2: Exacte, totalment. De fet, nosaltres, el nostre target no té unes edats específiques, sinó que ens dirigim pràcticament a tothom. Evidentment, hi haurà més una quantitat de públic més jove de lo normal, però hi ha parelles, hi ha grups d'amics, hi ha persones més adultes. De fet, mira, una anècdota molt graciosa és que normalment quan ho fem a alguns espais on la producció depèn més de nosaltres, doncs els que fan les hamburgueses i els que venen tiquets són els meus pares amb 60 anys. Vull dir que tot tipus de públic és benvingut.
0: I tant que sí, a més segur que també començant a les 7 de la tarda en ple estiu, també hi haurà sent festa major ple de canalla que també poden passar una bona estona i unes horetes allà gaudint d'això.
2: Totalment, de fet ja, bueno, com bé t'he dit, tot el públic és benvingut i la canalla evidentment també ho és.
0: I Uriel, és el primer cop que feu aquest vespreig, inici de festa major, una de les grans novetats, si no la principal, d'aquest any. Us agradaria que es convertís en una tradició, que es consolidi en el futur?
2: Ostres, a nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la festa major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una festa major nocturna a tots els veïns i la mateixa situació del poble.
0: Doncs esperem que vagi molt i molt bé i que sigui així, que s'acabi consolidant. Per ara, molta expectació per aquest vespreig d'inici de festa major, moltes ganes de venir aquest dijous a la Roca d'en Maig a partir de les 7 de la tarda i, com deies, fins a la 1 de la matinada. Uriel de l'Amor, com a representant de la Pepa, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i que vagi molt i molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Si teniu una estona, doncs estarem encantats de rebre-us.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
4: Pots pixar segur.

0: 12 minuts i arribem a les 9 i el que estem escoltant és Pots pixar assegut, una de les cançons més noves de Xiula, un grup de música familiar català que precisament destaca per fer cançons amb un contingut educatiu i social i fomenta, per exemple, accions com que els nens facin pipí asseguts a la tassa.
1: La banda barcelonina està formada per en Jan Garrido, en Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia i en Marc Soto, que des dels inicis es van marcar l'objectiu de posar llum a temàtiques vitals com la mort, la frustració, la separació dels pares o la sexualitat infantil, tot amb un sentit crític, amb amor i amb humor.
0: Xiula actuarà a la Festa Major de Lloret de Mar. Ho farà aquest diumenge a la tarda, a partir de les 6 a la Roca d'en Maig.
1: És una actuació gratuïta i comptarà amb servei de bar. Hem de recordar que la Festa de l'Escuma, que estava prevista també per aquest diumenge, finalment s'ha ajornat per motius tècnics i es farà el dia 23, el dia 23 de juliol a la tarda, al pàrquing de Sa Caleta, on també hi haurà jocs d'aigua infantils.
2: Davant la tassa, un pensament que passa, aixeques la...
1: Parlem amb un dels integrants de Xiula, és Ricky Arjuna. Bon dia.
3: Bon dia, què tal, com estem?
1: Molt bé. Els nens i els homes, és millor que pixin asseguts?
3: Absolutament, absolutament, per diferents motius, però no sé, o sigui, te'ls podria enumerar, però sobretot per un tema d'higiene, per un tema també com simbòlic de dir, ei, podem renunciar també als nostres privilegis per tenir pues, el lavabo més net, i es veu que també va bé per temes de bufeta, segons molts uròlegs.
1: No estem parlant amb un metge, sinó amb un artista. Precisament vosaltres diríeu que sempre busqueu temes educatius que puguin generar reflexió i debat?
3: Doncs sí, sí, sí, des de que el grup va néixer vam intentar com que tingués aquesta vessant educativa, provocativa a vegades també, de treballar temes que ningú toca, fer-ho a través de la música i plantejar moltes preguntes per també anar cultivant l'esperit crític amb els més peques.
1: Com descriuries Xiula, el grup?
3: Bueno, Xiula diem que és com una experiència educativa musical, perquè clar, ens movem en diferents camps, no només fem els concerts i traiem discos, sinó que ens agrada anar a les escoles, als instituts, generar espais educatius diferents, no? I llavors, clar, l'experiència és com molt múltiple perquè toquem tots aquests camps i al final també busquem això, doncs, transformar una mica la societat i alhora passar-ho bé, perquè ho fem sempre des d'una òptica molt humorística.
1: Uh-huh. Diumenge actueu aquí a Lloret. Com serà el concert?
3: Bueno, els concerts aquests que fem així, gira a l'aire lliure, diguem, d'estiu, és molta festa, molta diversió, provocació, confeti, molta ballaruca, fer que tothom mogui una mica el cos, ajuntar, no? Generar aquests espais de vincle entre els infants i els seus pares i mares, i alhora pues, això, anar tocant temes que van sortint per allà, de l'alimentació, de l'escalfament global, no? Petites reflexions que entren dins de la disbauxa.
1: També agradarà al públic adult el concert?
3: Això és de les premisses bàsiques que tenim a Xiula. Vull dir, els adults també s'ho han de passar bé. No és una guarderia on deixem els nens que vagin ballant. L'adult ha de participar i alhora el participar també el fem còmplice, no?, de les bromes, del missatge que estem donant, i creiem que s'ho pot passar igual. O sigui, bueno, ja, de fet, molts adults venen al final dels concerts i ens diuen crec que he disfrutat més que el meu fill.
1: Ricky, d'on ve el nom de Xiula pel grup musical?
3: Mira, això, al crear el grup, pues, el Jan va tenir aquesta idea perquè se'ns ajuntava el tema d'esperonar la gent, de dir, ei, tu, Xiula quan necessitis ajuda, Xiula quan necessitis criticar alguna cosa que no estigui bé, també Xiula, i alhora doncs, també és la manera de fer música amb el teu cos, no? A través del xiulet.
1: Uh-huh. Ja heu actuat alguna vegada a Lloret de Mar. Us agrada repetir? Us agrada tornar?
3: Sí, i tant, i tant, i tant. Ens agrada molt la Costa Brava i llocs on ja hem generat una mica com de cultiu, no?, de festa, ens agrada tornar i millorar-ho, i tant.
1: De fet, actuareu a l'espai de la Roca d'en Maig, que està al costat de la platja, gairebé a peu de platja, vaja, o sigui que serà un lloc...
3: Perfecte. Ves, no acabem tots fent un banyet.
1: És una altra opció, eh? És l'opció final.
3: Clar, amb aquesta calor que fa.
1: I tant. Doncs, Ricky, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Us esperem el diumenge i bon concert.
3: Molt bé, una abraçada. Fins diumenge.
4: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: 9 minuts i seran les 9 i seguim avançant amb més agenda per explicar-vos que Criades i senyores és la pel·lícula que es projectarà a la sessió de cinema La Fresca d'aquesta nit. Com sempre, la cita és a les 10 i en aquesta ocasió es farà al Paratge de les Alegries.
1: La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta que, un cop més, han escollit una pel·lícula que combina l'humor i la reflexió.
5: Una pel·lícula inspiradora, emocionant i plena d'humanitat. Està ambientada al sud dels Estats Units als anys 60 i explica la història d'un grup de senyores que, malgrat les diferències socials i racials, doncs decideixen unir-se per donar veu a aquelles que durant massa temps havien estat silenciades. És una història que parla de valentia, d'amistat, de dignitat, d'igualtat i de justícia. Una pel·lícula que combina moments tendres, humor i emoció i que ens recorda que els petits gestos poden ser l'inici de grans canvis.
0: L'argument s'ambienta a Mississippi als anys 60 i l'argument és el següent. Una jove del sud torna de la universitat decidida a convertir-se en escriptora, però la seva arribada altera la vida de la ciutat i fins i tot la dels seus amics, perquè s'ha proposat entrevistar les dones negres que s'han passat la vida al servei de les grans famílies i han patit totes les formes de discriminació racial.
1: La projecció de Criades i senyores es farà avui dimecres a les 10 de la nit i, com diem, al Paratge de les Alegries. L'entrada és lliure a tothom.
4: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: I seguim avançant a 7 minuts de les 9. Demà es posen a la venda els tiquets per anar amb vaixell a Santa Cristina. Com sempre, l'obreria ofereix la possibilitat d'anar per mar fins a la platja de Santa Cristina, on es podrà veure l'arribada de la processó marítima i gaudir de la celebració a l'ermita. Els tiquets es podran adquirir demà dijous al matí a partir de les 9 a l'oficina de turisme principal i també al Museu del Mar. Costen 1 euro i tots els diners recaptats es destinen a Càritas. En total hi haurà 390 places repartides en dues embarcacions. Ens en dona més detalls l'obrer major de Santa Cristina, Francesc Batlle.
6: Surten a les 8 del matí. Surten a les 8 del matí des del lloc que és habitual que surtin les embarcacions, els creuers de les línies marítimes que fan des de Lloret. Sí, per un tema de logística sempre va molt bé que aquests creuers surten, fan directament el trajecte i desembarquen i deixen a tothom a la platja Santa Cristina a punt perquè arribi la processó marítima. El tiquet d'anada serveix per tornar amb qualsevol dels creuers de la línia de Dofiget que fan el trajecte de Santa Cristina a Lloret.
0: Fa molts anys que Francesc Batlle forma part de l'obreria, però aquest any s'hi troba al capdavant.
6: Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Fa molts anys que ja estic a l'entitat i al poble gaudint de la festa major. Sempre ha sigut així i llavors estar al capdavant de l'obreria pues és un repte i realment és veritat que com que cada any es fa, hi ha molta continuïtat, tot és molt fàcil. És un repte important, però hi ha molta gent que ajuda i col·labora amb l'organització de la festa i això fa que tot sigui molt, molt fàcil.
0: Aquelles persones que no vulgueu anar amb vaixell o que us quedeu sense tiquet, recordeu que, com sempre, a les 8 del matí, des de l'avinguda Jus Marlès, sortirà també un autocar cap a Santa Cristina. I seguim ara parlant de la Festa Major per fer-nos ressò de l'assaig del Ball de Plaça que organitza la Confraria de Sant Elm aquest dissabte a la plaça de la Vila per assajar el Ball de Plaça de concurrència popular. L'objectiu és que el 26 de juliol, diada de Sant Elm, els més petits ballin amb més seguretat en un ambient més ordenat després de l'èxit de l'any passat a la plaça de la Vila. Escoltem l'obrer major de la Confraria de Sant Elm, Ignasi Riera.
7: Bé, l'assaig del Ball de Plaça doncs, és un acte on el que es pretén és donar a conèixer el Ball de Plaça als nens i nenes de Lloret i que es comencin a interioritzar i aprendre i conèixer i veure i fer-se seu el que és el Ball de Plaça del nostre poble. que fa tants i tants i tants d'anys que es balla. Llavors, ja fa uns anys, doncs, es va decidir fer aquesta activitat, que ha anat tenint cada any més èxit, fins a l'any passat, que, bueno, vàrem veure que fa dos anys, perdó, vàrem veure que anava al pati de l'Arol de l'església, doncs es posava allò tot ple de criatures i era molt difícil de que els nanos poguessin ballar bé i còmodament, i vàrem decidir passar-ho a la plaça de la Vila.
0: L'assaig es farà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, obert a tots els infants, tant si els que puguin ballar el dia 26 com els que no, i no cal inscripció prèvia. L'important, diu Ignasi Riera, és participar.
7: Llavors aquest any tornem a repetir, perquè l'any passat va ser un èxit per tothom, perquè és un assaig del Ball de Plaça en el lloc on es farà, no? I això és importantíssim, perquè els nens doncs, visualment ja ho interioritzen com a seu, i el dia del Ball de Plaça doncs, els és molt més fàcil tornar a ballar en aquella plaça que ja hem ballat.
0: Des de la confraria de Sant Elm expliquen també que aquesta activitat contribueix al fet que el Ball de Plaça sigui més ordenat.
7: Les dues coses que estem treballant més últimament, ja es va començar doncs, amb l'anterior mandat, és amb el tema del control a la plaça, sobretot doncs, que els nens sàpiguen, tinguin petites nocions de què és el ball, perquè d'aquesta manera doncs, van imitant els adults com veien a la plaça, i l'altra cosa molt important és l'ordre que ells segueixin, no? I per això tenim contractades persones del poble que el que fan és això, ajudar els nanos a posar-se bé en el seu lloc, i els van guiant en tot el Ball de Plaça.
0: Una activitat que fomenta l'arrelament infantil a la Festa Major i que no té límit d'edat.
7: Clar, són emocions que, com que els has viscut de ben petit, les portes molt a dins, no? Llavors, el fer que els pares i mares de nanos de Lloret o de berenejants de Lloret participin d'aquestes activitats doncs fa arrelar la cultura i el sentiment lloretenc a dins de tots els nens que venen aquests dies. La qüestió és participar-hi, sentir-se la pròpia, i ja hi haurà nens, com ho hem determinat, voldran anar-se'n de la plaça, doncs cap problema. La qüestió és disfrutar-ho i que ho visqui la seva manera i que li surti un somriure de la boca quan hi participi.
0: Recordem que l'assaig és aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila i que no cal inscripció prèvia. Hi poden participar tots els infants que vulguin començar a conèixer un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Santa Cristina.

0: Un minut per les 9, punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, en què us hem explicat que s'han començat les obres per canviar la gespa al camp de futbol municipal, també que dimarts vinent se celebra el Mullet per l'Esclerosi, però que la fundació també serà aquest divendres al matí a l'Esclat amb una parada en marxandatge. Demà dijous hi ha el Vespreig, que dona inici a la Festa Major, i també diumenge concert de Xiula. A més, avui a la nit, projecció de Criades i Senyores a l'Ermita de les Alegries. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Tornem demà a les 8 en punt. Que vagi bé.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Aquest dissabte, Lloret de Dalt es convertirà en escenari d'una nit de jazz amb el concert Jazz sota les estrelles, protagonitzat pels guitarristes Josep Soto i Christian Gruner. L'actuació començarà a les 10 de la nit al Centre Cívic de Lloret de Dalt, en un espai a l'aire lliure que també disposarà de servei de barra. Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt, ens explica de què consta la iniciativa.
4: Doncs d'entrada el concert és una actuació de dos músics que tenen força renom aquí a Lloret i a les nostres contrades, que són en Josep Soto i en Christian Gruner, que estan especialitzats en jazz i més concretament doncs en bossa nova i en smooth jazz, i de fet doncs oferiran una actuació

0: versió que creiem que funcionarà bé i que agradarà molt al públic, perquè l'espai on hem plantejat aquesta actuació és el mateix que l'any passat, és el nostre centre cívic a l'aire lliure. És una zona verda, natural, que queda sota l'ombra dels pins, i això a la nit, amb la calor del juliol, però sota les copes dels pins, doncs li dona una atmosfera molt senzilla, però a la vegada molt agradable i molt fresca, tot i la calor.
1: Tot i que no coincideix amb la festa major, l'associació ha volgut mantenir activitat durant els mesos d'estiu, tant per als veïns com per a les persones que passen les vacances també a les seves segones residències.
0: És una fórmula, més ben dit, de concert que ja ens va funcionar molt bé l'any passat, de fer-la a meitat d'estiu i, per tant, no saturar d'activitats el cap de setmana gran de la festa major, sinó que l'any passat vam optar per aquesta fórmula de repartir les activitats al llarg dels mesos. Diguem que la nostra setmana gran de festa major és al setembre, finals de setembre, el tercer cap de setmana, però això no treu que, com que durant l'estiu nosaltres som un tipus de veïnat que acull també veïns de segones residències que venen precisament doncs, a passar els mesos de vacances estivals aquí, doncs per què no? No oferim ja programació de festa major durant l'estiu i no esperar-ho tot fins al cap de setmana gran de la festa.
1: L'entrada al concert és gratuïta i l'organització habilitarà una quarantena de cadires.
0: Sí, és accés lliure. Nosaltres disposarem d'un pati de butaques amb una quarantena de cadires. L'any passat ja les vam omplir totes. Amb alguns veïns i gent que va venir també de Lloret, doncs alguns van haver de veure el concert a peu dret. No passa res, és suportable, no hi ha problema. I aquest any, en principi, disposarem del mateix aforament, una quarantena de butaques, de cadires en aquest cas, i sí que incloem, doncs, en aquest cas, també, com l'any passat, el servei de bar. Per tant, aquells que vulguin venir el dissabte 18 de juliol a partir de les 10, que sàpiguen que havent sopat a casa seu, si volen, doncs poden gaudir de servei de bar i refrescar una mica el cos gaudint de l'actuació musical.
1: Després d'aquesta cita musical, l'entitat ja posa la mirada en la Festa Major de Lloret de Dalt, que se celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre i que inclourà també àpats populars i diverses activitats culturals. I acabem recordant ara sí que el concert ja sota les estrelles serà aquest dissabte a les 10 de la nit al Centre Cívic de Lloret de Dalt amb entrada lliure.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de...

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La Fundació Esclerosi Múltiple impulsa un any més la campanya Mulla't per l'esclerosi i participa en municipis d'arreu de Catalunya i Lloret de Mar n'és un. En concret, la jornada del Mulla't serà dimarts vinent, 21 de juliol, amb una sèrie d'activitats a la piscina municipal, on també es vendrà el marxandatge de la campanya. Abans, però, les voluntàries de la Fundació a la Vila muntaran una parada a l'Esclat. Serà aquest divendres al matí. A Catalunya, prop de 12.000 persones pateixen esclerosi múltiple, un miler de les quals són de les comarques gironines. A més, es calcula que els diagnòstics han crescut més d'un 30% els últims dos anys. La cap de voluntàries de la Fundació a Lloret, Maria Galera, és una de les persones afectades des de fa uns 30 anys i remarca que gràcies al Mulla't i altres campanyes solidàries s'ha pogut avançar molt en la investigació. I això ha permès, per exemple, descobrir que les persones que pateixen brots poden tenir brots silenciosos.
4: Pues en el meu cas, pues és que des de fa un any cap aquí les cames, més de 100 metres seguits, m'acosta molt, perquè les cames me fan, és com si fossin de formigó, es paren i no volen continuar. Després tinc, bueno, tinc altres coses, com és l'equilibri, que el tinc fatal, i bueno, tinc diverses coses més. Però la veritat és que no em puc queixar, perquè dintre de tot el que tinc ho he pogut superar bé, i estic molt contenta i feliç. I, bueno, cada any, cada any...

0: Participo amb la Fundació.
1: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, que és la capa protectora que recobreix els nervis, i això provoca curtcircuits en els missatges del cervell i altera funcions com la mobilitat o la vista. El Mollet per l'esclerosi a Lloret se celebra, com diem, dimarts vinent, 21 de juliol. L'entrada a la piscina serà de 3 euros, que aniran íntegrament a la Fundació. A més, a cadascú que nedi 1.000 metres se li regalarà una invitació per la piscina o les pistes de pàdel. Es farà una masterclass gratuïta i a les 12 del migdia es farà un salt conjunt a l'aigua. Tot plegat es complementarà amb la taula de marxandatge a l'entrada de l'equipament.
0: Aquest any el que són les motxilles, que hem fet motxilles, i els necessers, ens les ha fet a la Casa Múnich, que és una casa molt coneguda, i ha tingut molt d'èxit. No sé si és pel nom o pel tipus de motxilla, no? Però han tingut molt d'èxit. I, bueno, pues fent com sempre, samarretes, tovalloles... Les tovalloles ens les fa Textura, que és una casa molt bona, però això és que durant tant de temps.
1: Com cada any, les voluntàries de la Fundació fa uns dies van muntar una parada al Waterwall i a finals d'agost podran posar parada a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: La previsió meteorològica.
1: Pic de temperatures aquest dimecres, segons ens explica la seva crònica en Xavi Segura. T'escoltem, bon dia.
3: Bon dia. Arriben les pitjors hores d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Avui les temperatures es dispararan a causa del vent reescalfat entre Garbí i Ponent, aquí sobretot Garbí, a la zona de la Selva Marítima. Per tant, jornada sufocant, difícil, molt feixuga, amb temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. I aquí, a Lloret, podem arribar als 34 o localment 35 graus i fins i tot fins a 40 graus o més cap a zones del prelitoral, evidentment també de l'interior. Tenim gran part del país en alerta per calor extrema. Aquí, a la Selva, l'alerta és de color taronja. I també alertes per calor nocturna, tant avui com demà. Nits realment de mal dormir, pesades, a més, amb xafogó durant les hores nocturnes més marcada, i tot plegat fa que les temperatures quedin clarament per sobre dels 20 graus durant la matinada. Per tant, calor tant de dia com de nit. Avui i demà són els pitjors dies, com dèiem, d'aquest episodi de calor extrema, i aquest vent que pot bufar moderat localment amb algun cop fort de component, sobretot sud-oest. Dijous, i avui notarem aquest cel també enterbolit per pols amb suspensió, per algunes bandes de núvols, i la veritat és que no es veuen pluges a la vista, tampoc el que resta de setmana. Només alguns intervals de núvols i alguns ruixats només en zones més interiors, sobretot de muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu. I tampoc una refrescada amb cara i ulls. Les temperatures baixaran sobretot a partir de divendres, però molt a poc i continuarem amb valors clarament superiors als que tocarien en aquesta època de l'any, tenint en compte que avui comença la canícula d'estiu, l'època en què en teoria ha de fer més calor. Això sí, tindrem valors superiors a aquesta canícula. Potser la setmana que ve els termòmetres ja estiguin més normalitzats, respirarem molt millor, ja ho farem una mica aquest cap de setmana, i a la llarga, potser, d'aquí a 7-10 dies arribin precipitacions també amb una mica més de creiuts.
1: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Nova Ràdio Ivrea.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Criades i senyores és la pel·lícula que es projectarà a la sessió de cinema La Fresca d'aquesta nit. Com sempre, la cita és a les 10 i en aquesta ocasió es farà el paratge de les Alegries. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta que un cop més han escollit una pel·lícula que combina l'humor i la reflexió.
4: Una pel·lícula inspiradora, emocionant i plena d'humanitat. Està ambientada al sud dels Estats Units, als anys 60, i explica la història d'un grup de senyores que, malgrat les diferències socials i racials, doncs decideixen unir-se per donar veu a aquelles que durant massa temps havien estat silenciades. És una història que parla de valentia, d'amistat, de dignitat, d'igualtat i de justícia. Una pel·lícula que combina moments tendres, humor i emoció i que ens recorda que els petits gestos poden ser l'inici de grans canvis.
3: L'argument s'ambienta a Mississippi als anys 60 i és el següent. Una jove del sud torna de la universitat decidida a convertir-se en escriptora, però la seva arribada altera la vida de la ciutat i fins i tot la dels seus amics, perquè s'ha proposat entrevistar les dones negres que s'han passat la vida al servei de les grans famílies i han patit totes les formes de discriminació racial. La projecció de Criades i senyores es farà avui dimecres a les 10 de la nit al paratge de les Alegries. L'entrada és oberta a tothom.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

0: I vull ser...
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret ha iniciat les obres per canviar la gespa del camp municipal d'esports, després de 8 anys sense renovació. Aquesta temporada, doncs, l'equipament comptarà amb gespa artificial d'última generació i també homologada per la FIFA. Tot amb uns pressupostos de treball de poc de més de 220.000 euros, amb un 70% subvencionats per la Generalitat. Ens en dona més detalls el regidor d'Esports, Frederic Guic.
4: Bé, primer doncs hi ha l'extracció de que és l'herba que hi ha actualment, que mirarem també doncs, si es pot aprofitar per algun altre espai, ja sigui per zona d'escalfament o sigui per un altre camp petit doncs, on es pugui aprofitar. Després una adequació del que és el ferm, del que és el terra i posteriorment doncs, hi ha doncs, la instal·lació de la nova gespa.
3: Es preveu que les obres durin unes 4 setmanes, és a dir, a mitjans d'agost la nova gespa ja hauria d'estar instal·lada. Un canvi totalment necessari, diu Guic, després que la gespa que es va posar l'any 2017 no donés els resultats desitjats.
4: Absolutament necessària. La gespa que teníem instal·lada fins ara, que venia del 2016, doncs no va donar el resultat que tots esperàvem i certament aquesta darrera temporada tots els equips del Lloret que han utilitzat aquesta gespa l'han patida i certament havia arribat a un punt que fins i tot era perillosa i que podia causar, si no ha causat alguna lesió d'algun jugador.
3: Una actuació que anirà unida a les que també es faran a les pistes d'atletisme aquesta tardor, on es canviarà el tartan, el material sintètic que cobreix la pista.
4: Nosaltres no som vila esportiva per casualitat, ho som per tota la logística hotelera i també doncs, per la infraestructura, per les nostres instal·lacions esportives, que després que passin més de 100.000 persones cada any per les nostres instal·lacions, doncs clar, es deterioren i hem de fer un manteniment important cada any i al cap d'uns anys doncs, també hem de fer aquests canvis més intensos com aquest canvi de la gespa i com el tartan doncs, que properament doncs, també el farem.
3: Esperem doncs, que les obres acabin en el termini previst perquè els nostres esportistes puguin gaudir de la nova gespa com més aviat millor.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret. Xau!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

0: la solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major demà al vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig. Ens en dona més detalls Oriol de l'Amor, representant de La Pepa.
4: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida de la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rombeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme, amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que, bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
3: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un format de 6 hores que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
4: Bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no?, com dèiem abans. I bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà i en un futur proper veurem això.
3: Des de l'organització animen a tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per a totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que enguany s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els pròxims anys.
4: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una Festa Major nocturna a tots els veïns i la mateixa situació del poble.
3: Esperem, doncs, que sigui així i que aquesta nova proposta acabi consolidant-se. Recordem que el vespreig començarà demà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig i que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Xiula, el grup musical familiar i català que destaca per fer cançons de contingut educatiu i social, actuarà a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Roca d'en Maig. La banda barcelonina, que posa llum a temàtiques vitals com la mort, la frustració, la separació dels pares o la sexualitat infantil, està formada per en Jan Garrido, en Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia i en Marc Soto. Escoltem precisament a Ricky Arjuna, integrant de Xiula.
4: Sí, des de que el grup va néixer vam intentar com que tingués aquesta vessant educativa, provocativa a vegades, també de treballar temes que ningú toca, però a través de la música i plantejar moltes preguntes per també anar cultivant l'esperit crític amb els més peques. Bueno, Xiula, diem que és com una experiència educativa musical, perquè, clar, ens movem en diferents camps, no només fem els concerts i traiem discos, sinó que ens agrada anar a les escoles, als instituts, generar espais educatius diferents, no? I al final també busquem això, doncs, transformar una mica la societat i alhora passar-ho bé, perquè ho fem sempre des d'una òptica molt humorística.
3: Diumenge actuaran a casa en un concert que asseguren serà una gran festa amb espai també per reflexionar.
4: Bueno, els concerts aquests que fem així gira a l'aire lliure, diguem, d'estiu, és molta festa, molta diversió, provocació, confeti, molta ballaruca, fer que tothom mogui una mica el cos, ajuntar, no? Generar aquests espais de vincle entre els infants i els seus pares i mares, i alhora pues, això, anar tocant temes que van sortint per allà, de l'alimentació, de l'escalfament global, no? Petites reflexions que entren dins de la disbauxa.
3: L'actuació, però, no anirà només enfocada als més petits, sinó que també està pensada perquè els adults en gaudeixin.
4: Els adults també s'ho han de passar bé. No és una guarderia on deixem els nens que vagin ballant. L'adult ha de participar i alhora al participar també el fem còmplice, no?, de les bromes, del missatge que estem donant, i creiem que s'ho pot passar igual. O sigui, bueno, ja, de fet, molts adults venen al final dels concerts i ens diuen: crec que he disfrutat més que el meu fill.
3: El concert serà gratuït i disposarà de servei de bar. Us recordem, a més, que la Festa de l'Escuma, que estava programada per aquest diumenge, finalment s'ha ajornat per motius tècnics i es farà el dia 23 de la tarda al pàrquing de Sa Caleta, on també hi haurà jocs d'aigua infantils.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: l'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: document identificatiu oficial i no venien de dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Criades i senyores és la pel·lícula que es projectarà a la sessió de cinema a la fresca d'aquesta nit. Com sempre, la cita és a les 10 i en aquesta ocasió es farà el paratge de les Alegries. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta que un cop més han escollit una pel·lícula que combina l'humor i la reflexió.
4: Una pel·lícula inspiradora, emocionant i plena d'humanitat. Està ambientada al sud dels Estats Units, als anys 60, i explica la història d'un grup de senyores que, malgrat les diferències socials i racials, doncs decideixen unir-se per donar veu a aquelles que durant massa temps havien estat silenciades. És una història que parla de valentia, d'amistat, de dignitat, d'igualtat i de justícia. Una pel·lícula que combina moments tendres, humor i emoció i que ens recorda que els petits gestos poden ser l'inici de grans canvis.
3: L'argument s'ambienta a Mississippi als anys 60 i és el següent. Una jove del sud torna de la universitat decidida a convertir-se en escriptora, però la seva arribada altera la vida de la ciutat i fins i tot la dels seus amics, perquè s'ha proposat entrevistar les dones negres que s'han passat la vida al servei de les grans famílies i han patit totes les formes de discriminació racial. La projecció de Criades i senyores es farà avui dimecres a les 10 de la nit al paratge de les Alegries. L'entrada és oberta a tothom.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort als peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document

0: Però les voluntàries de la Fundació a la Vila muntaran una parada a l'Esclat. Serà aquest divendres al matí. A Catalunya, prop de 12.000 persones pateixen esclerosi múltiple, un miler de les quals són de les comarques gironines. A més, es calcula que els diagnòstics han crescut més d'un 30% els últims dos anys. La cap de voluntàries de la Fundació a Lloret, Maria Galera, és una de les persones afectades des de fa uns 30 anys i remarca que gràcies al Mollet i altres campanyes solidàries s'ha pogut avançar molt en la investigació. I això ha permès, per exemple, descobrir que les persones que pateixen brots poden tenir brots silenciosos.
1: Pues en el meu cas, pues és que des de fa un any cap aquí les cames, més de 100 metres seguits, m'acosta molt, perquè les cames me fan, és com si fossin de formigó. Es paren i no volen continuar. Després tinc, bueno, tinc altres coses, com és l'equilibri, que el tinc fatal, i bueno, tinc diverses coses més. Però la veritat és que no em puc queixar, perquè dintre de tot el que tinc ho he pogut superar bé i estic molt contenta i feliç. I bueno, cada any participo amb la Fundació.
0: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, que és la capa protectora que recobreix els nervis, i això provoca curtcircuits en els missatges del cervell i altera funcions com la mobilitat o la vista. El Mollet per l'esclerosi a Lloret se celebra, com diem, dimarts vinent, 21 de juliol. L'entrada a la piscina serà de 3 euros, que aniran íntegrament a la Fundació. A més, a cadascú que nedi 1.000 metres se li regalarà una invitació per la piscina o les pistes de pàdel. Es farà una masterclass gratuïta i a les 12 del migdia es farà un salt conjunt a l'aigua. Tot plegat es complementarà amb la taula de marxandatge a l'entrada de l'equipament.
1: Aquest any el que són les motxilles, que hem fet motxilles, i els necessers, ens les ha fet a la Casa Múnich, que és una casa molt coneguda, i ha tingut molt d'èxit. No sé si és pel nom o pel tipus de motxilla, no? Però han tingut molt d'èxit. I, bueno, pues, com sempre, samarretes, tovalloles... Les tovalloles ens les fa Textura, que és una casa molt bona, però això és que durant tant de temps.
0: Com cada any, les voluntàries de la Fundació fa uns dies van muntar una parada al Waterwall i a finals d'agost podran posar parada a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: La previsió meteorològica.
0: Temps pel temps amb en Xavi Segura, quan vulguis. Bona tarda.
3: Bona tarda. Jornada sufocant, difícil, molt feixuga, amb temperatures clarament superiors a les que tocaria en aquesta època de l'any. Tenim gran part del país en alerta per calor extrema. Aquí, a la selva, l'alerta és de color taronja. I també alertes per calor nocturna, tant avui com demà. Nits realment de mal dormir, pesades, a més, amb xafogó durant les hores nocturnes més marcada, i tot plegat fa que les temperatures quedin clarament per sobre dels 20 graus durant la matinada. Per tant, calor tant de dia com de nit. Avui i demà són els pitjors dies, com dèiem, d'aquest episodi de calor extrema, i aquest vent que pot bufar moderat localment amb algun cop fort de component, sobretot sud-oest. Dijous, i avui notarem aquest cel també enterbolit per pols en suspensió, per algunes bandes de núvols, i la veritat és que no es veuen pluges a la vista, tampoc el que resta de setmana. Només alguns intervals de núvols i alguns ruixats només en zones més interiors, sobretot de muntanya, cap al Pirineu i Prepirineu, i tampoc una refrescada amb cara i ulls. Les temperatures baixaran sobretot a partir de divendres, però molt a poc, i continuarem amb valors clarament superiors als que tocarien en aquesta època de l'any, tenint en compte que avui comença la canícula d'estiu, l'època en què en teoria ha de fer més calor. Això sí, tindrem valors superiors a aquesta canícula. Potser la setmana que ve els termòmetres ja estiguin més normalitzats, respirarem molt millor, ja ho farem una mica aquest cap de setmana, i a la llarga, potser, d'aquí a 7-10 dies arribin precipitacions també amb una mica més de carelluts.
0: Temperatura de 32 graus en aquests moments a Lloret de Mar.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos en plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a les

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret ha iniciat les obres per canviar la gespa del camp municipal d'esports, després de 8 anys sense renovació. Aquesta temporada, doncs, l'equipament comptarà amb gespa artificial d'última generació i també homologada per la FIFA. Tot amb uns pressupostos de treball de poc de més de 2

0: setmanes, és a dir, a mitjans d'agost, la nova gespa ja hauria d'estar instal·lada. Un canvi totalment necessari, diu Guic, després que la gespa que es va posar l'any 2017 no donés els resultats desitjats.
1: Absolutament necessària. La gespa que teníem instal·lada fins ara, que venia del 2016, doncs no va donar el resultat que tots esperàvem i certament aquesta darrera temporada tots els equips del Lloret que han utilitzat aquesta gespa l'han patida i certament havia arribat a un punt que fins i tot era perillosa i que podia causar, si no ha causat, alguna lesió d'algun jugador.
0: Una actuació que anirà unida a les que també es faran a les pistes d'atletisme aquesta tardor, on es canviarà el tartan, el material sintètic que cobreix la pista.
1: Nosaltres no som Vila Esportiva per casualitat, ho som per tota la logística hotelera i també doncs, per la infraestructura, per les nostres instal·lacions esportives, que després de que passin més de 100.000 persones cada any per les nostres instal·lacions, doncs, clar, deterioren i hem de fer un manteniment important cada any i al cap d'uns anys doncs, també hem de fer aquests canvis més intensos com aquest canvi de la gespa i com el tartan doncs, que properament doncs, també el farem.
0: Esperem doncs, que les obres acabin en el termini previst perquè els nostres esportistes puguin gaudir de la nova gespa com més aviat millor.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: L'estil mediterrani.

0: Comprauesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major demà al vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig. Ens en dona més detalls Oriol de l'Amor, representant de La Pepa.
4: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida de la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme, amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que, bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
3: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un

0: d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà, i en un futur proper veurem això.
1: Des de l'organització animen a tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per a totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que enguany s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els pròxims anys.
0: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta, doncs, ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs, no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una Festa Major nocturna a tots els veïns i a la mateixa situació del poble.
1: Esperem, doncs, que sigui així i que aquesta nova proposta acabi consolidant-se. Recordem que el vespreig començarà demà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig i que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Català. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre duri l'espectacle.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Radio Lloret. 90.2 FM.
1: Puede ser que algún día nos volvamos.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Xiula, el grup musical familiar i català que destaca per fer cançons de contingut educatiu i social, actuarà a la Festa Major de Santa Cristina. Ho farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Roca d'en Maig. La banda barcelonina, que posa llum a temàtiques vitals com la mort, la frustració, la separació dels pares o la sexualitat infantil, està formada per en Jan Garrido, en Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia i en Marc Soto. Escoltem precisament a Ricky Arjuna, integrant de Xiula.
4: Sí, des que el grup va néixer vam intentar com que tingués aquesta vessant educativa, provocativa a vegades, també de treballar temes que ningú toca, però a través de la música i plantejar moltes preguntes per també anar cultivant l'esperit crític amb els més peques. Bueno, Xiula, diem que és com una experiència de educativa musical, perquè clar, ens movem en diferents camps, no només fem els concerts i traiem discos, sinó que ens agrada anar a les escoles, als instituts, generar espais educatius diferents, no? I al final també busquem això, doncs, transformar una mica la societat i alhora passar-ho bé, perquè ho fem sempre des d'una òptica molt humorística.
3: Diumenge actuaran a casa en un concert que asseguren serà una gran festa amb espai també per reflexionar.
4: Bueno, els concerts aquests que fem així gira a l'aire lliure, diguem, d'estiu, és molta festa, molta diversió, provocació, confeti, molta ballaruca, fer que tothom mogui una mica el cos, ajuntar, no? Generar aquests espais de vincle entre els infants i els seus pares i mares, i alhora, pues, això, anar

0: Hora de servei de bar. Us recordem a més que la festa a l'escuma, que estava programada per aquest diumenge, finalment s'ha ajornat per motius tècnics i es farà el dia 23 de la tarda al pàrquing de Sacaleta, on també hi haurà jocs d'aigua infantils.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Criades i senyores és la pel·lícula que es projectarà a la sessió de cinema a la fresca d'aquesta nit. Com sempre, la cita és a les 10 i en aquesta ocasió es farà el paratge de les Alegries. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta que un cop més han escollit una pel·lícula que combina l'humor i la reflexió.
4: Una pel·lícula inspiradora, emocionant i plena d'humanitat. Està ambientada al sud dels Estats Units, als anys 60, i explica la història d'un grup de senyores que, malgrat les diferències socials i racials, doncs decideixen unir-se per donar veu a aquelles que durant massa temps havien estat silenciades. És una història que parla de valentia, d'amistat, de dignitat, d'igualtat i de justícia. Una pel·lícula que combina moments tendres, humor i emoció i que ens recorda que els petits gestos poden ser l'inici de grans canvis.
3: L'argument s'ambienta a Mississippi als anys 60 i és el següent. Una jove del sud torna de la universitat decidida a convertir-se en escriptora, però la seva arribada altera la vida de la ciutat i fins i tot la dels seus amics, perquè s'ha proposat entrevistar les dones negres que s'han passat la vida al servei de les grans famílies i han patit totes les formes de discriminació racial. La projecció de Criades i senyores es farà avui dimecres a les 10 de la nit al paratge de les Alegries. L'entrada és oberta a tothom.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre duri l'espectacle.

0: corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Fundació Esclerosi Múltiple impulsa un any més la campanya Mulla't per l'esclerosi i participa en municipis d'arreu de Catalunya i Lloret de Mar n'és un. En concret, la jornada del Mulla't serà dimarts vinent, 21 de juliol, amb una sèrie d'activitats a la piscina municipal, on també es vendrà el marxandatge de la campanya. Abans, però, les voluntàries de la Fundació a la Vila muntaran una parada a l'Esclat. Serà aquest divendres al matí. A Catalunya, prop de 12.000 persones pateixen esclerosi múltiple, un miler de les quals són de les comarques gironines. A més, es calcula que els diagnòstics han crescut més d'un 30% els últims dos anys. La cap de voluntàries de la Fundació a Lloret, Maria Galera, és una de les persones afectades des de fa uns 30 anys i remarca que gràcies al Mulla't i altres campanyes solidàries s'ha pogut avançar molt en la investigació. I això ha permès, per exemple, descobrir que les persones que pateixen brots poden tenir brots silenciosos.
4: Pues en el meu cas, pues és que des de fa un any cap aquí les cames, més de 100 metres seguits, m'acosta molt, perquè les cames me fan, és com si fossin de formigó, es paren i no volen continuar. Després tinc, bueno, tinc altres coses, com és l'equilibri, que el tinc fatal, i bueno, tinc diverses coses més. Però la veritat és que no em puc queixar, perquè dintre de tot el que tinc ho he pogut superar bé. Ja estic molt contenta i feliç. I, bueno, cada any participo amb la Fundació.
3: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, que és la capa protectora que recobreix els nervis, i això provoca curts circuits en els missatges del cervell i altera funcions com la mobilitat o la vista. El Mulla't per l'esclerosi a Lloret se celebra, com diem, dimarts vinent, 21 de juliol. L'entrada a la piscina serà de 3 euros, que aniran íntegrament a la Fundació. A més, a cadascú que nedi 1.000 metres se li regalarà una invitació per la piscina o les pistes de pàdel. Es farà una masterclass gratuïta i a les 12 del migdia es farà un salt conjunt a l'aigua. Tot plegat es complementarà amb la taula de marxandatge a l'entrada de l'equipament.
4: Aquest any el que són les motxilles, que hem fet motxilles, i els necessers, ens les ha fet a la Casa Múnich, que és una casa molt coneguda, i ha tingut molt d'èxit. No sé si és pel nom o pel tipus de motxilla, no? Però han tingut molt d'èxit. I, bueno, pues fent com sempre, samarretes, tovalloles. Les tovalloles ens les fa Textura, que és una casa molt bona, però això és que durant tant de temps.
3: Com cada any, les voluntàries de la Fundació fa uns dies van muntar una parada al Waterwall i a finals d'agost podran posar parada a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes Fórmula Picant de la ràdio Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort als peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret ha iniciat les obres per canviar la gespa del camp municipal d'esports, després de 8 anys sense renovació. Aquesta temporada, doncs, l'equipament comptarà amb gespa artificial d'última generació i també homologada per la FIFA. Tot amb uns pressupostos de treball de poc de més de 220.000 euros, amb un 70% subvencionats per la Generalitat. Ens en dona més detalls el regidor d'Esports, Frederic Guic.
3: Bé, primer, doncs, hi ha l'extracció de l'herba que hi ha actualment, que mirarem també, doncs, si es pot aprofitar per algun altre espai, ja sigui per zona d'escalfament o sigui per un altre camp petit, doncs, on es pugui aprofitar. Després una adequació del que és el ferm, del que és el terra, i posteriorment, doncs, hi ha, doncs, instal·lació de la nova gespa.
2: Es preveu que les obres durin unes 4 setmanes, és a dir, a mitjans d'agost la nova gespa ja hauria d'estar instal·lada. Un canvi totalment necessari, diu Guic, després que la gespa que es va posar l'any 2017 no donés els resultats desitjats.
3: Absolutament necessària. La gespa que teníem instal·lada fins ara, que venia del 2016, doncs no va donar el resultat que tots esperàvem, i certament aquesta darrera temporada tots els equips del Lloret que han utilitzat aquesta gespa l'han patida, i certament havia arribat a un punt que fins i tot era perillosa i que podia causar, si no ha causat, alguna lesió d'algun jugador.
2: Una actuació que anirà unida a les que també es faran a les pistes d'atletisme aquesta tardor, on es canviarà el tartan, el material sintètic que cobreix la pista.
3: Nosaltres no som Vila Esportiva per casualitat, ho som per tota la logística hotelera i també, doncs, per la infraestructura, per les nostres instal·lacions esportives, que després de que passin més de 100.000 persones cada any per les nostres instal·lacions, doncs, clar, es deterioren i hem de fer un manteniment important cada any, i al cap d'uns anys, doncs, també hem de fer aquests canvis més intensos, com aquest canvi de la gespa i com el tartan, doncs, que properament, doncs, també el farem.
2: Esperem, doncs, que les obres acabin en el termini previst perquè els nostres esportistes puguin gaudir de la nova gespa com més aviat millor.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major demà al vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig. Ens en dona més detalls Oriol de l'Amor, representant de La Pepa.
3: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida de la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme, amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que, bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
2: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un format de 6 hores que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
3: Bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb, doncs, amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no? Com dèiem abans. I bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà, i en un futur proper veurem això.
2: Des de l'organització animen a tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per a totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que enguany s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els pròxims anys.
3: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una Festa Major nocturna a tots els veïns i la mateixa situació del poble.
2: Esperem, doncs, que sigui així i que aquesta nova proposta acabi consolidant-se. Recordem que el vespreig començarà demà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig i que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.